0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que jo personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band?
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
9: Hi ha un no, no, ni no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
10: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venido a escuchar el discurrito.
9: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al foc.
12: Generación Ya. En Radio 3.